0: Bon dia, són les 8. Encetem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals. A l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana, destaca la C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, B20 a Santa Coloma, B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, i a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes també molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Millora la situació de tots els incendis actius. Els bombers confien estabilitzar avui el foc de Sentmenat i la resta estan controlats o gairebé. Tot i això, avui és un dia especialment crític perquè més de 200 municipis de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi. Situació que ha fet ampliar les restriccions d'accés al medi natural. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Nous intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrein després que Washington ha colpejat una vuitantena d'instal·lacions militars iranianes i ha recuperat les sancions contra el petroli del país. I el secretari general de l'OTAN dona suport a la nova ofensiva dels Estats Units contra l'Iran a les portes del dia clau a la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia. Marc Rutte ha minimitzat les últimes crítiques de Trump als aliats europeus. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses de l'any que ve. La líder d'extrema dreta ho va dir ahir després que la justícia li rebaixés les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig van Oalosa. Avui obrirà el festival al terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sencenra.
2: Esports. Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve.
0: I el temps aquest dimecres encara s'intensificarà més. La calor serà el punt àlgid d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42-44 graus i més màxima rondaran cap als 40. L'onada de calor s'allargarà fins a la setmana vinent.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomar.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: Tenim amb nosaltres el Ferran Aràndiga des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, que ens diu com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant que tenim una incidència activa. Parlem d'un vehicle accidentat a la C-58 a l'altura de Sabadell, que a hores d'ara, en sentit nord, tot i que es troba al voral, doncs provoca 1,5 km de retencions. Per altra banda, doncs més enllà d'aquesta incidència, tenim altres retencions, moltes d'elles habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues en tot el vessant Besòs, del nus de la Trinitat. Encara circula amb retencions per la C-58, la C-33 i la B-20 al terme d'últim tram de Santa Coloma de Gramenet cap a Retruc, doncs també afecta la ronda de dalt, en sentit sud en aquest cas, amb retencions fins al punt de Pedralbes. També tenim retencions per la C-31 d'un quilòmetre de manera intermitent al terme de Badalona, en sentit sud. A la ronda litoral també hi ha afectacions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta, amb fins a 6 quilòmetres de cues. Per altra banda, també tenim retencions al vessant Vallès. Tenim cues de l'AP7 en sentit sud entre Mollet i Barberà i en sentit nord 1 km de cues del punt de Cerdanyola i també de Montmeló. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, Ferran, i fins demà. Gràcies.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Igualment. Doncs el Ferran Aràndiga ens acaba d'informar de com tenim l'estat de les carreteres. Què ens ha dit? Paciència. Sobretot, paciència. I precaució, també. Precaució. Ara sí, ara ja arrenquem el nostre dia a dia. Nuestro día a día. Con María Jiménez. Encantadísima de estar aquí contigo hasta las 13 horas. Tengo muchísima música preparada, pero a mí me gustaría que tú fueras quien le, no sé, quien busques este ritmo, el que a ti te guste.

Des de primera hora del matí i fins que s'acaba el dia, som la ràdio que s'escolta. Una forma diferent d'entendre la ràdio. El 101.2 FM. Somewhere beyond the sea. Som Ràdio Pomar.

0: Hola, bon dia, Antònia.
1: Bon dia, Maria.
0: Com estàs, Antònia? Estàs bé?
1: Bueno, estic bé, així, així, perquè aquesta calor m'estressa molt.
0: Molt bé.
1: Molt, però bueno, ja. He anat a piscina i ara quan hi he arribat he tornat a posar la ràdio. Uh-huh. I és que la ràdio m'acompanya moltíssim. Bé, i poses la música que m'encanta. Ai, aleshores doncs... estava escoltant-lo dels uh-huh. nets.
0: Sí.
1: I jo te volia dir que uh-huh. jo tinc dos fills
0: sí.
1: i quatre nets.
0: Sí.
1: Uns viuen a Mollà i els altres viuen aquí al costat de casa.
0: Sí.
1: I de sempre han vingut a dinar aquí des de petitets.
0: Sí.
1: I això que tenia la meva consogra, però per circumstàncies sempre els he tingut jo. Uh-huh. I jo m'estimo igual els que estan a Mollà com els que estan aquí.
0: Clar.
1: És una cosa... I bueno, el meu net gran ja té 20 anys.
0: Sí.
1: I amb el meu home és que era recíproco. Diguéssim, el mateix que nosaltres estimàvem, ells ens estimen. Mhm. Uh-huh. I mentre que estan malalt, venia cada dia abans d'anar a la universitat a ajudar-me a aixecar-lo del llit perquè no es podia aixecar jo sola. Uh-huh. Eh? O sigui que ha fet coses per al seu avi que és una passada.
0: Doncs és que és el que hi ha. Si és que nosaltres estimem els nets, el que són... és com diem sempre, un mito, no?, que diuen que les abueles per la part del pare no estimen els nets igual que la...
1: No té res que
0: no
1: veure.
0: No té res a veure, no té res
1: són
0: a veure.
1: Són la teva sang.
0: Clar que sí. Clar que
1: i
0: sí.
1: Jo m'estimo a les meves joves perquè són les mares dels
0: sí.
1: meus nets.
0: I tant que sí.
1: I és així. I ells ho noten.
0: I tant,
1: i els que viuen a Mollà, doncs no ho vegis. Clar. Quan vam anar a Irlanda, que el meu net de Mollà estava estudiant i el meu home ja estava molt malalt, uh-huh. vam anar a Irlanda. Tu no saps el que cuidava l'avi.
0: Ja veus.
1: Cada dia, quan s'aixecava, venia a la nostra habitació. Avi, com te trobes? Avi, això. I si anàvem a caminar, anava amb ell, cuidant-lo. Bueno, una cosa, una passada.
0: Clar que sí.
1: Depèn de com tu dones carinyo.
0: Clar, és així mateix. Bueno, preciosa, quina cançó vols que et posi, Antònia?
1: Mira, con un sorbito de xampany.
0: Vinga, doncs som-hi. Un petó ben gran, preciosa.
1: Bueno, que passeu molt bon dia a tots.
0: Igualment, guapa.
1: Tots, molts petons.
0: Igualment.
1: I cuidar-se molt i beure molta aigua.
0: Exactament. Un petó guapíssima.
1: Igualment a tots.
0: Adéu, Antònia. Adéu, guapa. Adéu, adéu. Más claro el agua, lo hemos dicho todos. Es que lo decimos todos. Pasa que, claro, ahí no eras y no eras. También es verdad, pero vamos.
2: Una lluna tan plena. Qué bonica d'Artigas fins a Manresa.
0: Por aquí alguien me dice, a ver, ¿qué nos dicen por aquí?
2: La vila s'encomana el bullici del cel.
0: Por ahí me dicen, así es, claro que es. Ai, ai, ai, ai. ¿Cómo no vas a querer tú a tu Paula? Es así mismo.
2: Miles de colors.
0: Pasa que, claro, ahí no eras y no eras. También es verdad, ¿eh? Yo he tenido sort, yo he tenido suerte, pero no es suerte. Es que, a ver, es que hay que ser ciego para no ver que les queremos a morir.

0: Ràdio Pumà. Som a prop teu.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. El parking del Hotel Badalona Tower ha abierto sus puertas a todo el público en general. Fácil y sencillo. Infórmate de los abonos mensuales y también del estacionamiento por horas. Son los precios más competitivos de la zona. Parking del Hotel Badalona Tower. Están en Avinguda Navarra número 6 de Badalona. Tenlo en cuenta. Pide información al teléfono 93 184 79 00. 93 184 79 00 o en el mismo hotel.
0: Radio Pumà, Badalona.

0: Són les 3. Catalunya migdia. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Donald Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran aquest matí després d'una nit de bombardejos creuats amb el règim dels ayatolàs. A la vegada, Donald Trump ha carregat contra els seus socis de l'OTAN pel poc suport a la guerra a l'Orient Mitjà i ha focalitzat bona part de les crítiques en Espanya, amb qui ha demanat tallar llaços comercials. També us hem parlat de la calor, amb gairebé 32 graus de temperatura mínima aquesta nit a Portbou. És un nou rècord a Catalunya. I també del risc extrem d'incendis, que avui afecta més de 200 municipis de 24 comarques, el doble que ahir, i ara de seguida tenim una mala notícia perquè tornem a tenir un altre incendi nou i a més a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la zona de Gavà, ara ho expliquem. I també hem passat pel Putxet, a Barcelona, on els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir? I començant per aquest incendi que us deia, Joan Bota.
1: Doncs mira, és un foc que ha començat a Gavà minuts abans de les dues del migdia, ha afectat uns vehicles i després s'hauria estès per una àrea de vegetació forestal cap a la zona de Can Tries. Hi ha 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Des de Protecció Civil han decretat el confinament de la urbanització de Can Tries i Brugués de Gavà, al municipi de Sant Climent de Llobregat, i la zona propera al Puig de Miramar, a Viladecans. Els veïns d'aquestes poblacions, prop d'unes 6.000 persones, acaben de rebre una alerta d'aquestes S-alert als seus mòbils. Se'ls recomana no sortir de casa i que tanquin portes i finestres. Més al sud, un home ha mort ofegat a Calafell, al Baix Penedès. És la novena persona que perd la vida durant aquest estiu a les platges del país. Anem cap a Tarragona, ara, Jordi Barranca.
2: Es tracta d'un home d'uns 70 anys, segons Protecció Civil, que ha mort ofegat a la platja de l'Estany de Calafell, al Baix Penedès. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera groga. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de 3:15 del migdia. Tres equips del SEM, és a dir, del Sistema d'Emergències Mèdiques, han acudit al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. De les 9 persones que han mort en platges catalanes durant aquest estiu, 8 han estat en platges de la demarcació de Tarragona.
1: Més qüestions. El Parlament ha fet el primer pas per posar fre a la compra especulativa d'habitatges. Avui s'ha acordat tramitar per la via ràpida una proposició de llei impulsada pels comuns perquè només es pugui comprar un immoble si és per residència habitual o per llogar-lo respectant els topalls de preus. Amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha acordat que la llei es tramiti per la via urgent, però no es podrà aprovar abans de l'estiu perquè Junts i el PP ja han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Tot i aquest endarreriment, la diputada dels Comuns, Susana Segovia, està convençuda que finalment es podrà aprovar.
3: Els partits que representen el lobby rendista en aquí, els partits que representen el senyor Sánchez Llibre en aquí, intentaran dilatar-ho. Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat més aviat que tard.
1: El que vol aquesta llei és que els ajuntaments puguin limitar la compra especulativa d'habitatges a les zones de mercat residencial tensionat. Mentrestant, el jutge Peinado respon a Begoña Gómez que sí que hi ha risc de fuga i es ratifica la retirada del seu passaport. És la resposta que dona a les queixes de la parella de Pedro Sánchez que va enviar abans de marxar de vacances. Peinado argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia. En aquest sentit, recorda el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia el 1994. El que obvia Peinado en el seu escrit és que quan va fugir feia 7 anys que havia deixat el càrrec. I la ministra per la Transició Ecològica, Sara Gessen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Air Europa i Tuos reunides durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que ha investigat la justícia per presumptes irregularitats en la tramitació. Sara Gessen s'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, que es fa al Senat.
4: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministro de sus gabinetes sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
5: Nunca recibí ninguna indicación.
1: I un últim apunt, el Col·legi de Periodistes atorgarà el seu màxim reconeixement al Premi Ofici de Periodista a Anna Bosch. Volen distingir així més de 4 dècades de trajectòria de la corresponsal de la televisió espanyola a Moscou, Londres i Washington. La consideren textualment un referent del periodisme català i un exemple dels valors que defineixen l'exercici d'aquesta professió, el rigor, la independència i l'honestedat. El guardó, que es lliurarà a la tardor, l'han rebut entre altres Ramon Besa, Neus Bonet, Olga Viza o Joaquim Maria Puyal.

0: 3CAT Info. Bona tarda, en punt. Són les 4. Nova tarda complicada pel que fa als incendis. D'una banda, un foc forestal a Gavà, que ha començat poc abans de les 2 del migdia, ha obligat a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans de la zona. Mentrestant, segueix sense estabilitzar l'incendi de Sentmenat, que ja ha cremat 181 hectàrees. La prioritat dels bombers és evitar que les flames arribin als habitatges. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya. Són dades que preocupen el Departament de Salut perquè la calor sostinguda s'està allargant més que altres anys. Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i Washington ha atacat una 80ena d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran i ha assegurat que l'acord provisional per la fi de la guerra ha quedat sense efecte. El trencament fa pujar el preu del petroli, s'enfila un 5% fins als 78 dòlars en el cas del barril Brent i cauen les borses. Els principals índexs europeus baixen al voltant d'un 2. El president espanyol Pedro Sánchez diu que es pren amb calma i paciència les paraules del president Donald Trump, en què ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ordena tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat. La Ludic Band o Alosa, entre els artistes que actuen al Cruïlla, que arrenca aquesta tarda al Parc del Fòrum de Barcelona, el terrassenc Galgo Lento dona el tret de sortida d'aquesta primera jornada d'un festival que s'ha d'allargar fins dissabte.
1: Esports. En marxa la 5a etapa del Tour de França amb 158 quilòmetres entre la Namesa i Pau. Ara mateix, a poc més de 79 quilòmetres, tenim un ciclista escapat, Baptiste Weisstrofer, del Lotto, que té un avantatge de 3 minuts 25 segons respecte al pilot, on hi figura el líder de la general, el noruec Torstein Traen. En futbol, avui hi ha jornada de descans al Mundial després que hagin quedat concretats els quarts de final. Demà jugarà el França-Marroc, divendres l'Espanya-Bèlgica, dissabte l'Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte-diumenge l'Argentina-Suïssa. I el Joventut s'enfrontarà al Telekom Bonn alemany, al Neijerslia israelià i al Porto portuguès a la fase de grups de la Champions de la FIBA de bàsquet. El Manresa, per la seva banda, jugarà l'Eurocup contra el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica grec i el Balkan Botevgrad de Bulgària.
0: I pel que fa al temps, rècords de calor avui, una calor que encara s'ha intensificat més, moltes màximes que arriben als 40 o fins i tot més, i no únicament a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. A la tarda cauran alguns ruixats al Pirineu. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides.
1: 3CAT Info.
2: Ràdio Pomar, Badalona.

0: A més de música, també te mantenint informat. A Badalona, la nostra ciutat, inicia la retirada dels 55 punts de contenidors soterrats en el marc del desplegament del nou contracte de neteja. La ciutat de Badalona comença la transformació del model de recollida de residus amb la implantació progressiva dels nous contenidors. I continuem amb més música, aquí a la sintonia de Radio Poma, recordant que pots trucar i demanar la teva cançó. I també aprovecho este momento para decirte que en Badalona habrá pantalla gigante para ver este viernes la selección española. Será en la Plaza Josep Tarradellas, en el caso de que se llegue a las semifinales y posible final. El partido de las semifinales será el martes 14 a las 9 de la noche y la gran final el día 19 a las 9 de la noche. Recuerda que si España pasa a la siguiente fase, se instalará esta pantalla gigante para ver la selección española en Badalona, en la Plaza Josep Tarradellas. Y enseguida seguimos con más canciones. Recordarte que son ahora mismo 6:15, 5:30.
1: Radio Poma, Badalona.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
3: Junio de 2026. Llega la mayor inversión en limpieza para transformar Badalona. Más limpieza con agua en todas las calles. Más cuidado de los parques y jardines. Renovamos todos los camiones, la maquinaria y los contenedores. Y sumamos 150 personas más a los equipos de limpieza. Contigo hacemos más Badalona.
4: Ayuntamiento de Badalona.

0: Rescat Info. Bona tarda, en punt són les 6. Un altre incendi forestal crema sense control ara mateix a Navarcles, al Bages. Són 25 dotacions dels bombers mobilitzades, 3 de les quals aèries. Treballen en un focus a la zona del pont de Cabrianes. Protecció Civil ha ordenat el confinament de 3 nuclis. De Cabrianes, del polígon Berenguer de Sallent i de l'oest d'Artés. La C-25 continua tallada entre Sallent i Artés entre dos sentits. Mentre els bombers continuen treballant amb més d'una vintena d'efectius en les tasques d'extinció d'un altre foc que crema des d'aquesta tarda al Pla de Manlleu a tocar d'Aiguamúrcia, si això és l'Alt Camp. Segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han calcinat ja més d'una vintena d'hectàrees. És un foc d'alta intensitat que preocupa els bombers. I mentrestant, l'incendi de Sentmenat encara no s'ha pogut estabilitzar. També hi ha un foc que ha començat a gavar, que evoluciona de manera favorable. Incendis a banda, Pedro Sánchez defensa el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. És la resposta del president espanyol a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir amb els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. Per la seva banda, Donald Trump ha advertit l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit, després de donar per trencat l'alto el foc, però deixa en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. Trump ha dit que autoritzarà Ucraïna a fabricar míssils Patriot durant una reunió amb Zelensky després de la cimera de l'OTAN. El trencament de la treva de l'Orient Mitjà fa pujar el preu del petroli, que s'enfila un 8% i ja supera els $80 en el cas del barril Brent. Les borses l'han registrat caigudes generalitzades. L'IBEX 35 s'hi ha baixat un 3% i ha liderat les pèrdues a Europa després de les amenaces comercials de Donald Trump. Wall Street ha obert a la baixa i recula un 1,5%. I els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen, per tant, 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny, diuen els experts. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat.
1: Esports. Triomf per al neerlandès Olaf Koig a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. El noruec Thorstein Traim manté el mallot de líder. Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City en un acte fet a Nova York, mentre que l'espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. També en futbol, avui hi ha jornada de descans al Mundial, després que hagin quedat concretats ja els quarts de final, que començaran a disputar-se demà amb el França-Marroc. Divendres, demà passat, Espanya-Bèlgica, dissabte, Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte a diumenge, Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, punt àlgid a la segona onada de calor. S'han batut rècords de calor, moltes màximes, arribant als 40 graus o més, i no només a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. Es mantindran alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu. Aquesta nit i matinada encara seran més càlides. 3CAT Info.

0: Ràdio Pomà, Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

0: La gastronomia. Tenen un horari super especial i es pot anar a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant Albadiu a l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. Restaurant Albadiu amb 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant Albadiu.
1: Però avui celebrem que estem bé, celebrem un pastís.
2: 19 horas 36 minutos de la tarde. Esto es Radio Pomar 101.2 FM y yo soy tu amigo Manel del Amor. Cita a las 7. Seguimos con más música especialmente para ti. Gabinete Gary Gary, solo se vive una vez.

I per aquí tenim un missatge des de Mataró del meu amic Enric. Diu, bona tarda, amic Manel. Bon programa. Avui sí que sóc amb tu, ja que ahir no vaig poder ser per qüestió de feina, que hi farem coses que passen, clar que sí, estimat amic. Avui et proposo un temazo dels 80-90 d'un grup legendari. El grup es diu Real Thing i la cançó es diu You To Me Are Everything. Traduït, tu no ets tot per mi, però tu sí, ets tot per mi. La dedico per la teva audiència, però en especial a una dona que tinc al meu cor, que es diu Raquel, que bé, que bonic és l'amor. Me n'alegro molt per tu, estimat amic, que siguis molt feliç amb ella. Una abraçada, amic Manel, molt gran, Enric. Igualment, Enric, t'estimem, gràcies per estar aquí. Bona nit, bon sopar, bon descans. I demà bon dijous, eh? Aquí ho tens, guapo, el teu tema per tu i per la estimada Raquel, per tu. The Real Thing, You Two, Me Are Everything. Going back to 1970.